0: Apassiona't amb Ràdio Vic.
1: Dame aquesta tornada que sonarà tantes vegades. Torna'm la teva abraçada.

0: Estrip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Paterquímia, Serra Alarm.
0: Estrip, la revista de les bones notícies.

0: L'Estrip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Estrip, la revista de les bones notícies.

0: Senti.
1: Ràdio Vic, 90.3 de la...

0: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.
1: Som gegants.
2: Strip, la revista de les bones notícies. La revista de tot possible gràcies al patrocini de...
3: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Estat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elauel, Proquímia, Serra Alà...
2: Strip, la revista de les bones notícies.

0: PIP, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Alarm.
0: Estrip, la revista de les bones notícies.

recuperem el temps perdut. Tot allò que no hem viscut t'espero a tu. Bro, a mi només vull que sortim d'aquí. Porta'm al mar, porta'm i tu. Fem junts el camí. Pop, el WhatsApp cau, el món s'ensorra, el cel és blau. Pensa que jo estaré aquí, si vols venir.

0: Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calla, Casa Tarradellas, Colomer 1192, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
1: Estrip, la revista de les bones notícies.

0: de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies...
1: Ajuntament, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarracolomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Terra Alarm.
0: Estrip, la revista de les bones notícies.

Les estrelles són fars a l'horitzó. Jo sempre les he vist en els tils. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana, somnis enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te

des del mar, no ho dubtis i empren el vol. Aquí tens el meu desig. Camina, camina lluny, camina com qui vol saber-ho tot, camina fins a trencar-te. Camina.

0: quan siguis lluny, una cançó et torni a casa. Contenir-te, nomear-te. Que la vida no sigui només un llit amable, un passeig dolç. És quan les visquis, que tinguis l'alegria dels dies clars, que els matins et despertin sense precipicis, tinguis molt algú que el necessitis i no deixis que les ferides del cor que no reposin el pou de l'ànima. Recorda, si plou dins teu, que caminar cura les ferides, que viure, viure, viu tu d'omplir-la, la vida. Allò que passa quan tu rius.
1: Si la nit t'espanta,

Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana de la Junta. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona. La web de la xarxa

social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda al futur dels nostres joves.

0: Strip, la revista de les bones notícies. Més ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1092, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Proquímia, Terra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: Hola, cocos. En general, tenim la percepció de que el temps passa molt ràpid. Però encara sort que ens queda tota la nostra música. Et convidem a donar una volta pels ajusts.
1: Em recordes, Cucu?

0: Aquell 1966, Nancy Sinatra arrasava amb aquesta peça, These Boots Are Made for Walking.
1: Are you ready, Boo?
0: Estes botes són per a caminar. Ok.
1: Start walking.
0: Una cançó reeditada, coneguda per cocodrils de diverses generacions, que sovint també es balla a nivell line dance, com a country, eh? Aquell any, mentre la filla arribava al número 1 amb aquesta cançó, el pare obtenia el premi Grammy, el millor single de l'any, per una d'aquelles cançons sense data de caducitat, Strangers in the Night.

Aquell any a Catalunya, històriques protestes de mans i també del clero per l'anomenament del nou arcabisbe de Barcelona, que no era català, Marcelo González. El 24 d'octubre, Espanya tancava unilateralment la reixa que separa la línia de la Concepción amb Gibraltar. Ah, però abans, el 17 de gener, s'estavellava un bombarder B-52 a les costes d'Almeria. Van a la platja de Palomares i un altre. Han fet famoses les imatges de Fraga i d'Ibarne a aquesta platja amb un banyador especialment sexy per demostrar que no passava res.

Estem donant una volta per al 1966. Espero i desitjo que t'hi trobis molt a gust aquí al club. Gràcies per estar en connexió, per la complicitat, per tot el carinyo, per la fidelitat de tants anys, aquest temps de Ràdio Musical Revival. Gràcies, en definitiva, per tornar a la ràdio. El 19 de gener d'aquell 66, Indira Gandhi era escollida primer. L'1 de març, la sonda espacial russa Venus 3 arriba al planeta que li donava nom. El 3 de juny començava la revolució cultural a la República Popular Xina. El 6 d'octubre, el govern nord-americà pren consciència de que una gran part de la societat, sobretot els joves, en contra de la guerra del Vietnam i a favor del moviment hippie. El 8 de desembre, l'exactor Ronald Reagan és anomenat nou governador de l'estat de Califòrnia. I tant a França com a Espanya, a la discoteca, quan arribaven els lents, sonaven ja...

Festival d'Eurovisió 1966. Televisió Espanyola envia a Rafael, que aleshores ja era un cantant absolutament consolidat al país, amb la cançó Yo soy aquel. Yo soy aquel.

lloc que no està gens malament, tenint en compte que en els anteriors anys Espanya havia quedat de les últimes. Concretament l'any anterior, com us comentàvem en un anterior programa, Conchita Bautista no va treure ni un sol punt. Aquell 1966 el festival es va celebrar a Luxemburg, el 5 de va ser el representant d'Àustria, Udo Jürgens, amb aquesta cançó, Sea Cherie.

0: Merci, merci, merci für die Stunden, chérie, chérie. Unsere Liebe war schön, so schön. Merci, chérie, so schön, so schön.
1: Merci, Cherie. Estava Udo Jürgens, representant a Àustria. Primer premi del Festival d'Eurovisió. Aquell 1966 en el Festival del Mediterrani que el guanyador va ser Amor Amargo, interpretat per el malaurat Tomàs, amb una cançó original de Manolo i Ramon, El Duc.

0: Dio, come ti amo.
1: Dio, come...
0: Me premi del Festival de San Remo 1966, defensat per Gigliola Cinquetra, i que també va fer seva Domenico Modugno.
2: Escoltes Cocodril Club.

El primer número dels 40 va ser tot un símbol de l'època hippie, de l'amor lliure, dels somnis, de les utopies amb perfum de patchouli. Monday, Monday, the Mamas and the Papas.

0: era una cançó contra els dilluns, aquest dia al qual el dia de la gent li té una mica de mania. No, no, el dilluns la seva estimada li dirà si continua. Per tant, Monday, Monday.
1: Història de Juanita Banana. Sur de la Juanita, hija de un cultivador de bananas. Va por triunfar en la ópera y portaba de bananas. Pues no paraba nunca de cantar, famoso que decía...
0: I especialment en temps de vacances, com a cançó de l'estiu, triomfava Juanita Banana, Juanita, a Luisito Aguilera. Juanita Banana. Es presentava al món un nou format preparat per gravar i reproduir so. Cinta magnetofònica en una carcassa rígida. La van batejar amb el nom de... casset.
1: Canta!
0: Els cassets de la vida, els cocodrils. Abans d'ells, era car gravar. S'havia de fer en cinta de bobina oberta, els magnetofons eren molt pesats i gairebé només els utilitzaven els professionals del so o els rics, però el casset era petit, relativament barat. Ens permetia portar-lo a tot arreu. Gravar les cançons de moda de la ràdio, perquè la butxaca era tan jove com nosaltres i no ens arribava els que ens agradaven. Amb el casset també gravàvem les veus de les persones estimades. Enviàvem les que estudiaven o vivien fora de casa, lluny de la nostra població. Els intercanviàvem amb els companys, perquè aleshores tothom utilitzava el mateix format, l'únic, no com ara, que disfrutem i a vegades patim un ball de diferents formats de so que costa. El casset es veu totalment obsolet, però malgrat els seus defectes, a vegades poca qualitat de so, alteracions de la velocitat estàndard al canviar d'aparells, reproductors... En fi, que els hi tenim molt de carinyo, els cassets. Fins i tot els Beatles el van utilitzar per gravar el seu... aquell mateix any, el 1966. Hi ha cocodrils que tenen mitja vida gravada en cintes de casset. Vagi des d'aquí el nostre reconeixement i l'homenatge a l'invent que ens ha acompanyat quasi 40 anys. També el disc petit en format single, el de les dues posant, el igual de petit EP Extender Play, que en portava 4. Nous n'irons plus jamais où tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais. Tu viens de décider. Nous n'irons plus jamais. Ce soir, c'est plus la peine. Nous n'irons

0: Va ser una altra dels supervendes de l'any, amb molt més coneguda aquesta. La d'Hervé Villar.
1: Cocodril Club, els discos més venuts de la història. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: El 15 de desembre d'aquell 1966 moria Walt Disney, el gran creador de dibuixos animats.

Per si t'interessa o per si no la recordaves, la noieta es diu Caterina Caselli i aquesta cançó va participar en el Festival de San Remo, tot i que no el va guanyar. Va tenir un gran impacte comercial a Espanya, també, per això ella la va publicar en castellà aquell 1966 per al que estem rebobinant en el temps. Perquè la vida està plena de cançons que val la pena recuperar i tornar a disfrutar. I aquí sovint escoltaràs moltes que pràcticament ja no sonen enlloc. Anem al cinema? Aquella autèntica fàbrica de... L'Òscar a la millor pel·lícula de l'any se'l va endur Un hombre para la eternidad. L'Òscar a la millor cançó va ser per Born Free, el tema central de la pel·lícula del mateix títol que a Espanya es va dir Nacida Libre, la història d'una lleona guenya que comparteix la seva vida amb la d'uns científics que estudien els hàbitats dels animals. Va ser Matt Monro qui la va fer triomfar tant en anglès com en castellà.

0: En recordes, cocodril?
1: Libre, igual que el viento.

Fira Libre, premi Òscar a la millor cançó de banda sonora del 1966. L'any, el premi Grammy a la millor cançó de l'any va ser per Michelle, dels Beatles.

0: curiosament, i el silenci va fer molt soroll. Va ser un altre dels supervendes de l'any a Espanya. Curiosament, en aquells anys 60, triomfaven sovint temes absolutament instrumentals, la qual cosa no és gens habitual en els últims anys a les llistes d'èxits, eh? Era la trompeta de...
1: Pell de gallina, eh, cocodrilo?

0: i els nois. En aquelles hores, desitjant que arribessin finalment els lents que sempre arribaven massa tard, sobretot perquè elles havien de tornar a casa massa d'hora. A vegades era l'únic per poder abraçar una mica, no gaire, a la persona desitjada, encara que només fos per tocar-li un mechón de su cabello.
1: Un mechón.

0: tren.
1: Un mechón de su cabello.
0: Un mechón de su cabello.
1: Una mostra dels molts èxits romàntics que va tenir el país. Salvatore Adamo.

Ah, però en aquell temps, malgrat els obstacles, noia com tu, eren els Strokes. Can't Like You. Records de tota una història. Can I dance with you? Original d'aquell 1966, una de les cançons que es va viure més intensament. Aquí va tenir moltes versions al castellà amb el títol de Extiende tus brazos o Es mejor dejarlo como está. Eren els fantàstics Four Tops i Read all I'll be.

0: Aquest era el so que més ens agradava als cocodrils el 1966. Aquell any, Manolo Santana guanyava el prestigiós torneig de tennis de Wimbledon. La lliga de futbol, novament, era, en aquest cas, per l'Atlètic. Copa se la van dur al Saragossa. Barça a la Copa de la UEFA. Aquell 1966 on hem passejat molt a gust al teu costat. Des de la ràdio.
1: Per cert, que aquest gran hit internacional dels Four Tops estació al català fins a 33 anys més tard, 2009, i per la marató de TV3 amb el títol de Vina. Per què has pensat que és millor marxar? Està cantant Leslie dels Idex.

0: En aquell 1966, un grup espanyol, això sí, amb un cantant afincat aquí, però alemany, Mike Kennedy, al capdavant dels Bravos, aconseguia per primera vegada que un grup d'aquí fos número 1 als Estats Units i a la Gran Bretanya. La feliç culpa la va tenir aquest èxit absolutament legendari. Un temazo histórico, Black is Black.
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Personal de neteja amb vehicle propi. Atenció al client entra...

0: personal de neteja per a entitat bancària, personal tècnic, orientació sociolaboral per a joves.
1: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Ocupació, Ajuntament de Vic. Situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor a www.impulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves. El servei Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia.
2: Vic Ocupació és un servei de l'Ajuntament de Vic que està ubicat a l'edifici del Sucre, a la segona planta, i el seu, per una banda, acompanyar, assessorar a la feina, adaptant-nos a cadascú, o perfils que s'ajustin a les seves necessitats. Està format per un conjunt de professionals molt motivats i amb experiència i amb vocació de servei.
1: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic també es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92.
3: Ara Vic Ocupació, Ajuntament.
1: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
0: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792...
4: Això és...

0: Què tal, cocodril? Cocodrila, com estàs? Gràcies per tornar a la ràdio i al seu màgic món de Sant... En els pròxims minuts et convido a compartir algunes de les meves cançons més especials. Saps què em va passar una nit? Doncs que em vaig enamorar i em vaig despertar. Vens amb mi? Deixa volar la teva imaginació. Estàs al mitjà que més te l'estimula. Deixa't portar. Transporta't allà on vulguis estar i fins i tot amb qui vulguis estar.
1: La presència de l'artilleria en països meridionales, unidos en la lucha extranjera bajo el reino de las dos Sicilias.

0: És la cançó del Baby.
1: Baby, I love you to want me.
0: Me gustaría que me quisieras. 1972. El senyor Lavoie, conegut com Lobo. Veritablement, per molts cocodrils anirà lligada a aquelles festes particulars. Aquells lantorros que tant ens excitaven. Que tant esperàvem. L'única excusa, si sortia bé, si apropar-se una mica més, per abraçar-la. I potser, qui sap, fins i tot per fer-li un petonet.

0: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.
1: Corria la primavera de 1973, un dels de la meva vida. Tu ja hi eres? Ja saps que pots posar-te en contacte amb el programa, comentar-me coses, proposar-me cançons. Si no t'importa, digue'm també per què me les demanes. Hi ha algun motiu al darrere? Pots fer-ho per correu electrònic, m'envies un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. O si ho prefereixes, m'ho deixes públicament al Facebook, al grup oficial del programa, que es diu, com el programa, Cocodrilclub. Agrega't i que està molt distret les 24 hores del dia i de la nit. Sí, estava ara mateix recordant una tarda d'aquella primavera, gairebé 73, quan amb tota la colla vam anar a Calella, a l'Esma, com tantes d'altres vegades, per fer, entre d'altres coses, Pineda de Mar amb bicicleta. Hi havia un caminet paral·lel a la platja que ens agradava molt. Érem més de 20. I a l'arribar a Pineda vam anar a fer una birra i en aquell bar estava sonant una cançó que em va enganxar des del primer moment. Després vaig veure que és un dels millors consells que et poden donar a la vida. Listen to the music. Escolteu música. Sempre. Tot el temps. All the time. Deliciós el so dels Doobie Brothers.

0: tenir-la a prop. Doobie Brothers, un record molt agradable. Bicicleta, la colla, els amics, les amigues, capineda de mar.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
0: Una tarda de dissabte de la primavera de 1973 estava convoltant el meu mestre, el meu ídol, Rafael Túria, que les tardes de dissabtes ens omplia d'il·lusió, de bon humor, de personatges i de les últimes novetats discogràfiques des de l'antena de Ràdio Barcelona. A vegades el sentíem des del cotxe o des de qualsevol lloc on anàvem a donar una volta. Però quan estava a casa i tenia a mà una gravadora, sovint gravava les cançons que més m'agradaven, però també procurava gravar les seves presentacions, perquè jo el que volia era dedicar-me a això i estava aprenent. Aquella primavera de 1973 va entrar una cançó lenta que des de les primeres notes em va atrapar, va play rec perquè comencés a gravar, però no va quedar gravat el nom de l'intèrpret. Vaig estar més de 30 anys per localitzar aquell so que s'havia gravat per una mitjana amb poca qualitat de so i amb una vella cinta, i a més ja començada, ja mossegada, però no hi havia manera. Li vaig posar fragments d'aquesta cançó a molts companys, a gent que en sap molt, i a gent que no s'hi dedica, però que potser, doncs, podia donar-me alguna pista, que anava adquirint un plus especial de carinyo perquè no la tenia controlada. Tot i que al llarg de tot aquest temps sempre la podia escoltar en aquella antiga cinta, amb poca qualitat de so i sense tenir la cançó íntegra. Finalment, i gràcies a les noves tecnologies, un senyor que ven discos rarillos de Canadà em va dir que el tenia i em va enviar el single. El cantant era Sam Neill, i dic era, perquè després em vaig assabentar que ens va deixar el 2006.

Estic encantat de poder compartir amb tu aquest petit tresor que tant em va costar aconseguir. Have you lost the game and you're not playing? Hi havia moltes cançons que vaig localitzar amb noms semblants, però no era la que jo cercava. Al conèixer que l'intèrpret i autor era Sam Neill, vaig investigar alguna cosa de la seva biografia. Poc a internet, no he conegut ni el seu país, ni a Estats Units, ni a Canadà. Aquí va arribar el single, amb molt poca distribució. El va presentar de novetat aquella tarda de dinar. Però no va passar res i va passar directament a l'oblit. Rosalie, Sam Neill... Viu. Que et passes la vida esperant a veure què passa i al final el que passa és la vida. I potser ja és més tard del que et penses. Però permeta'm recuperar un altre tema oblidat per el pas dels anys. De Crosby, Stills and Nash, del 1980.

Wasted on the Wii. Realment deliciós. Perdut en el camí. Crosby, Stills, Nash, des del 1982. Estava recordant el meu primer viatge sense els papes. Corria 1972. Era de nit. Era de nit quan ens transportava un taxi. Mai vaig saber si era del tot legal. Un taxi especial del mig. S'aixecaven unes cadires amagades i persones. Un taxi que anava a un petit poble d'Osca, Pirineu aragonès, que tenia molt mala combinació per arribar-hi des de Barcelona si no tenies cotxe, perquè estava lluny de quasi tot. Així que la vida i feien taxi el trajecte directe a Barcelona, Bessians, que així es diu al poble, que no arribava als 100 habitants, però els dies de la festa major

doble, perquè venien dels pobles del costat. Això és el que m'havia dit el meu amic, el que em portava a conèixer el poble de la seva mare. Aquell taxista, però, tenia el costum d'anar molt lent. Viatges feia interminable. Trigava com... Sí. A més, durant tota la nit escoltava Ràdio Nacional d'Espanya, que en aquell temps, la veritat és que era molt a tot per nanos de 14 anys com nosaltres. Així que, com que ja m'havien avisat, jo vaig prendre, a través del set, només tenia sortida per un auricular. Poguessin sortir els auriculars. Mono, evidentment, era mono. Per tal de que el Pepito i jo poguéssim compartir les mateixes cintes i escoltar-les. Tot i que per l'altra orella seguíem escoltant un programa especial per camioners que feien a les nits de Ràdio Nacional, que per altra banda, durant tot el trajecte. I una de les poques que emetia tota la nit. Les altres plegaven a les 12 o a la 1. D'això. Però recordo que la primera cançó que va ser com una entrada d'aire fresc, tant aquella avorrida emissió radiofònica, la primera cançó que va sonar per la cinta és una que havia gravat feia pocs dies de la ràdio, Joventut d'Agustín Rodríguez, com a novetat. Everything I Own, del grup Bread, que aquí es va dir Todo lo que tengo.

Hi ha fotos que la vida va convertint en retrats. I molts anys després, ens ensenyen les coses que no sabíem i les que amagàvem, com si el temps les hagués tornat a revelar, l'odi i la nostàlgia. A vegades, veig aquests retrats i veig el rodatge en lloc de veure la pel·lícula. En directe des del Madison Square Garden de New York, John Denver.

Poemes, pregàries i promeses. Aplaudiment-te. Sempre en el record dels cocodrils. Estic intentant que t'hi trobis molt a gust aquí al... Gràcies, si ets dels habituals, per la teva fidelitat al programa de tants anys. No per casualitat, passejant per el dial, i és la primera vegada que comparteixes la nostra música.

0: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Recordes per aquelles festes particulars quan una mirada de la persona desitjada et significava un món? Per un somriure, un cel. I de cop, al capdavant dels fills d'Afrodita, cantava Magí Jolí.

0: una d'aquelles cançons que et va atrapant poc a poc, oi? Marie Jolie, dels Aphrodite Child, Demis Roussos, Vangelis, Papa Tarasio i l'etcètera de les coses. És clar que en els moments més bons i també alguns dels més fumuts de la vida, sempre oportuna i oportunista hi ha una cançoneta a prop sonant. La prima s'escolta aquesta, jo no estava gens bé. Aquella tarda de festa particular, després d'estar pendut a la tarda, ella va acabar ballant amb un altre que segurament era el noi que li agradava. Potser ni es va fixar en mi. Un amic em va deixar a l'LP, el disc gran dels Aphrodite Child. Només coneixíem els temes que s'havien extret en single. I al tornar a casa, aquella nit que no podia dormir, potència de buit. Bueno, qui més qui menys ha viscut escenes semblants, i us podeu fer una idea de com em sentia. Fluixet a la meva habitació per no molestar ningú, esclar, eren quarts de 12. I el dia següent, dilluns, havia d'anar al col·le. Em vaig posar aquell disc, em va deixar un ditxallo. I em va agradar Magui Jolí, malgrat que allò per gaires conyes.
1: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: Car je suis heureuse.
0: Aquesta és música d'una pel·li francesa per recordar una història que va tenir com a protagonista la meva cosina, que tot i que va néixer a Catalunya, se'n va anar allà. I el 1972, quan va tornar per unes vacances, la vaig incloure a la meva colla d'amics. I a un d'ells, a Paco, que era el més aventurer, se li va acudir fer una excursió a la Pobla de Claramunt, al castell de la Pobla de Claramunt. La idea era agafar el carrilet des de la plaça Espanya de Barcelona fins allà i després pujar tota la muntanya fins a dalt, fins al castell de la Pobla de Claramunt. Era un diumenge, no recordo malament, del 1972. Però la meva cosina, la Margarita, es va portar un tocadiscos portàtil que funcionava a piles. I això ens va fer molta gràcia. I va tenir el detall d'endur-se aquest tocadiscos a l'excursió

i jo vaig portar uns quants discos. De manera que en el tren anàvem sentint discos, tot i que alguns saltaven molt per al tracateig. Però després, allà dalt, a la Pobla de Clermont, vam improvisar un guateque. Aquells tocadiscos petits de maleta tenien molt poca potència, el seu volum era fluix, però vam buscar un raconet on hi havia reverb que sonés una mica més fort. Portàvem pocs discos a sobre, però en aquell moment el que a mi m'agradava més, l'últim que m'acabava de comprar, el que començava a estar de moda, va sonar moltes vegades. I per això no l'he oblidat mai, tot i que aquí no va ser número 1. Era una cançó molt simpàtica d'una banda anomenada Mardi Gras. Tu busy thinking about my baby, que aquí es va dir demasiado ocupado pensando en mi nena.

too busy thinking about my baby. Sí. Estic massa ocupat pensant en la meva nena. Ra 72. Dura divertida cançó del grup Verdi. Records d'una excursió a la Pobla de Claramunt amb el carrilet, que no arribava mai, bé, en realitat continua tardant el mateix que fa 100 anys. Si vas amb presses no interessa. Però si ets romàntic, té la seva part positiva d'anar al temps. Sí, si em refereixo als ferrocarrils de la Generalitat que van de la plaça Espanya a Igualada. Era una tardor que en principi es presentava grisa, però el 18 d'octubre d'aquella tardor tot va donar un gir quan la ciutat de Barcelona va ser confirmada com l'organitzadora dels Jocs Olímpics del 92. Això, al marge de que ens agradi més o menys l'esport, ens va fer creure que alguns somnis finalment veritat. I mentre a la ràdio sonava aquesta enigmàtica cançó d'un one-hit wonder, John Farnham, You Are The Boys.

0: You are the boys. Tu ets la veu. El poder de les paraules. Però que també hi ha poder en els silencis. Era John Farnham. Era la tardor de 1985. Aquella tardor vaig jugar i una altra vegada vaig perdre. Però en el joc de la vida sempre es perd si no es juga. Tot seguit juguem a remenar el contestador automàtic. Aquesta es produïa el 1996.
1: Hola, buenos días, Emilio de San Andrés. Me gusta muchísimo tu programa. Tu impresión que seguramente te gustará ponerla. Es Jim de Oliver. Muchas gracias.

0: Gent. A banda del nostre amable comunicant del 1996, algú se'n recordava d'Oliver? Ah, doncs va fer coses notables. A 60 i principis dels 70 ens va regalar meravelloses cançons que alguns no hem oblidat mai.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: Posem una del...
2: Soy Carmen, me encanta tu programa y pongas de cerrar el gorrión. Un beso.
0: No perdis la sintonia.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas...

0: 1792. Elausa Electro, Patel, Proquímia, Serra, Alarm.
1: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Quan de petits miràvem el cel estrellat i negre, no sabíem que el que hi vèiem era un temps que marxava per no tornar.

per damunt dels nostres caps la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? Però no sol perquè no hi ha gens diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle i tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per tu.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Lento tu mirar, a fuego lento tu nada.
3: Apasionat.

0: Col·lectiu de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntari Pulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.
1: Ràdio Vic, 90.3 de la...

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 92, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic. Fes la teva. Relax.

0: notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini.
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia.
0: Estrip, la revista de les bones notícies.

Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic. Al teteo.

0: Bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
2: Ràdio Vic, 90.3 de la FM.

semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

Som foc tots dos i encara crema. Portem a dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc

0: El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia.
1: Vic Ocupació és un servei de l'Ajuntament de Vic que està ubicat a l'edifici del Sucre, a la segona planta. El principal és, per una banda, acompanyar, assessorar a les persones que busquen feina o que volen canviar de feina, adaptant-nos a les necessitats de cadascú i, per altra banda, proporcionar a les empreses persones treballadores o perfils que s'ajustin a les seves necessitats. Està format per un conjunt de professionals molt motivats i amb experiència i amb vocació de servei.
0: www.xaloc.div Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.
2: 3 de la FM.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patímia, Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradell 1792, Elausa Electrònia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí, un del dia s'ha dit acariciar les pupil·les. Diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a

0: Ara som gegants.
1: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest i de...
2: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Paterquímia, Serra Alarm.
1: Strip, la revista de notícies.

0: ets la teva ment. Abraça l'esperança del món, una vida teledirigida, sempre és un infern.
1: Amor meu, que esteu en el núvol, sigui digitalitzat el vostre nom. Vingui a mi el vostre codi, satisfeu la meva voluntat. Així a la Terra com al metavers, el meu like de cada dia.

Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic. Hated the ocean for fan now.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible...
1: Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

favor meu que esteu en el núvol, sigui digitalitzat el vostre nom. Vingui a mi el vostre codi. Satisfeu la meva voluntat, així a la terra com al metavers. El meu like de cada dia.

0: Madrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Estrip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies d'aquest mes, és possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Estrip, la revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Genunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Estrip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les...